0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: I

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.
2: Power Room.

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten un seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026, Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'Espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de les Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La municipal fa 25 anys.

0: Ripollet Ràdio.
1: La millor música.
2: Hope I can accept. 91.3
3: Ripollet Ràdio.
4: Info. Butlletí informatiu.
5: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten a un seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026, Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'Espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de les Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
6: Esteu escoltant Bon Dia Ripollet.
7: Esto es

0: E m-a scris l'echipatge.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten un seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026, Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'Espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de les Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten un seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026, Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'Espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de les Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Visca la ràdio.
3: Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten un

0: seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026, Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'Espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de Las Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Si vols passar el millor estiu, el teu destí és Ripollet Ràdio.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio.

0: seria una imatge subtil.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten un seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026

0: Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de les Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Refresca't amb Ripollet Ràdio, la cançó de l'estiu.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Uns 4.750 alumnes i 3 a quart d'ESO estan cridats avui a iniciar el curs escolar a Ripollet en una jornada marcada per la primera vaga de l'ensenyament del nou curs. Les primeres informacions apunten a un seguiment desigual de la protesta als diferents centres educatius. L'inici del curs arriba també amb diverses actuacions de millora. Durant l'estiu s'ha posat en marxa un pla de repintat dels centres educatius, mentre que una de les principals novetats és l'entrada en funcionament del nou edifici de la secundària de l'Institut Escola El Martinet. Ripollet commemora enguany una nova Diada de Catalunya, marcada aquest any pels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat, la primera celebració pública de la Diada Nacional de Catalunya després de quasi 40 anys de dictadura franquista. Aquest 2026, Ripollet estrena un nou format festiu amb la celebració de la revetlla de la Diada, que, com el seu nom indica, servirà d'avançar als actes d'aquest divendres. El dijous vinent, a partir de 7:45 del vespre, a l'Espai Maria Aurelia Capmany, Patricia Ugarte, excomponent del duo de les Miranda, oferirà una actuació musical acompanyada d'una dramatització teatral a càrrec dels Amics del Teatre. El pròxim divendres 11 de setembre, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament de Ripollet celebrarà l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça l'11 de setembre davant el monument de Rafael Casanova. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa

0: informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

Quan apreta la calor, Ripollet.

0: Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.
1: Toma, toma.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Visca la radio.